si quien parli de Saudi Arabia, català, Mèxic, Cuba, Uruguai, Hispanic, Santa Rica, Maestro, Chao, el passat Cestes, Som Antonio, el passat Uruguai, Tusso, català, quien parli, és una activa en Consell Saudi Arabia, posant la recosa, deixeu la mà quan hi dia, no? Com ni nou, vaig a ser una xica, tu i que el mesen, que ara va a ser un president, que el president, català, americà,

da un nom, Caire Paní, guarda aquí i ara, aquí és un genitiu. I sigui tan viu que li ha armat allà.

pot aclar que ha estat tal, cuiguera, ara, matí, si cal, o tòrful, ara n'hi ha de canar, n'hi ha metropocai. Jo no puc que ho va dir, no, tu que canar,

0: cancelleria fa sobres, no hi ha gent per donar la cosa, és que el fa sobre és que hi ha un estigui de tot el fa sobre la cosa, sobre la cosa, i no hi ha una cosa. És una cosa que ha de ser que hi ha una cosa.
1: Sarkari va ser copiar la llei, tot la llei va rupar bé, per fer copesar-la, s'han tot el seu posat que no som a costar i llegir aquest llibre, ser una d'acta de diner, la tele de la gent que ha fet que es troba en el camí, a la missió de som. Però no s'ha de fer, i no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha
2: de fer, no s'ha de fer, si ho espai copis la gent, s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'ha de fer, no s'